0: keep it locked on Adaba FM.
1: Ṣé ń gbádùn àdàbà?
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.